mattina d'una regina devi mentar. Alla merisa d'una regina devi mentar. Sentami in piazza qualche ragazza deco corbella per camminare. Alla merisa d'una mattina d'una regina.